0: Què tal? Bona vesprada. 30 persones han sigut desallotjades de la Universitat Politècnica de València per un incendi que encara està en marxa. El foc s'ha produït en l'Institut Universitari d'Investigació, que es situa entre els edificis J i K. Pel que sembla, l'origen del foc ha sigut una explosió, per la qual cosa s'ha procedit també a l'evacuació dels edificis dels voltants. Els contem avui que l'Ajuntament de Torrent commemorarà divendres que ve, 3 de juliol, el 20è aniversari de l'accident de Metro València de 2006 amb un acte institucional en record de les víctimes, les persones ferides i de les seues famílies. L'homenatge començarà a les 12:40 del migdia en el monument dedicat a les víctimes de l'accident. Avui també destaquem que la Conselleria d'Indústria ha anunciat que llançarà una nova línia d'ajudes amb un pressupost inicial de més de 12,6 milions d'euros destinada a impulsar projectes industrials que resulten estratègics per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana. Serà entre 2026 i 2028. I la Guàrdia Civil ha esclarit un frau a una empresa amb seu a València, a la qual els autors van furtar 7.000 euros suplantant la identitat d'un dels seus proveïdors habituals. I la Policia Nacional també ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de drogues i ha detingut a 8 persones, 6 homes i 2 dones com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues. A més, a uns d'ells se li imputa també un delicte de tinença il·lícita d'armes.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
1: Así es, información que nos ofrece cada día Borja Ópticos, que saben que está en la calle San Francisco de Borja, aquí en Gandía. Ahora mismo, en los tres puntos que siempre repasamos, Gandía, Oliva y Tabernes, aquí en Gandía, 29,9 grados, según Avamet, como siempre les digo. En Oliva, 31,8. Y en Tabernes, de la Valldigna, 30,5, como digo, según Avamet. Ahora, según AEMET, la previsión para hoy y para mañana jueves. Para hoy, una máxima de 33, una mínima que se queda en los 23. Probabilidad de lluvia para hoy de un 0%, porcentaje de humedad del 50%. El viento ha comenzado soplando del nordeste, pero después cambiará al oeste, con rachas máximas de 26 km por hora y una velocidad media de 13. El índice de radiación del sol para hoy es de 10 en escala de 10. Mañana la máxima baja a los 30 grados, 3 graditos, y la mínima se mantiene en 23, igual que hoy. Mañana, ojo, porque parece que viene algo de lluvia, no será mucha, ya les aseguro. Probabilidad de lluvia. Comenzaremos el día con un 85%, pero yo creo que no será mucho. A veremos. Después, a mediodía, bajará a un 40%. Por la tarde, bajará a un 5%. Y ya por la noche, será de un 0%. Porcentaje de humedad para mañana del 67%. El viento comenzará soplando del nordeste y después cambiará a norte, con rachas máximas de 20 km por hora y una velocidad media de 10. El índice de radiación del sol para mañana jueves, igual que hoy, 10 en escala de 10.
0: Esta ha sido la información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
2: ¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía? MiyoSmart es el tratamiento infantil en las gafas que ayuda a controlar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia. En Borja Ópticos somos especialistas en gestión de miopía. Estamos en San Francés de Borja 57, en Gandía, también en Ontillent y Albaida.
0: Más de uno.
2: Este sábado 4 de julio, la magia de las fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la cabalcada a la mar. Una cita donde la alegría, la sátira y la música y el color del universo fallero llenarán el paseo marítimo Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las fallas. Disfruta de la cabalcada a la mar. En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca, teléfono de reservas 96-284-0837. Diseña el teu propi futur. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi et donarà els coneixements i eines per fer del disseny la teua professió. T'oferim estudis de graus i cicles en gràfic, moda, interiorisme, il·lustració, producte, fotografia i animació. Pots inscriure't online a les proves d'accés. Més informació a easdalcoi.es. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
3: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
4: De costas y más.
3: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
4: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
2: Tus juegos de azar y tus décimos para el sorteo extraordinario de vacaciones ya los tienes disponibles en la Administración de Loterías número 4 de Gandía. Estamos en la Avenida Marqués de Campo 2, frente al Colegio Escuela Espías. Contacta con nosotros llamando o por WhatsApp al 682-856-412. Empieza el verano con 20 millones de ilusiones con la Administración de Loterías número 4 de Gandía.
0: Más de uno.
1: ...12:33 y comencé en el primer tema de Wii... ...y es que Rotova inicia el pla director del Castell de Borró... ...la redacció del pla director compta amb el suport... ...de la convocatòria d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura... ...i Universitats amb una subvenció que ascendeix a 9.829 euros... ...l'Ajuntament de Rotova ha iniciat els treballs de redacció... del Pla Director del Castell de Borró, un document estratègic que permetrà conèixer en profunditat aquest important monument i planificar la seva conservació, investigació i restauració i valoració també. El Pla Director és la principal eina de planificació per a intervenir sobre un bé d'interès cultural abans de plantejar qualsevol actuació material. Estableix un coneixement integral del monument mitjançant estudis històrics, arqueològics, arquitectònics i constructius. A partir d'aquests treballs defineix les prioritats d'intervenció, programa les actuacions per fases, estima les inversions necessàries i proposa els usos futurs compatibles amb la conservació del bé. En el cas del Castell del Borró, aquest document resulta especialment necessari. La fortalesa situada sobre la penya del Borró, integrada dins del sistema defensiu medieval de la Safor, conserva importants restes de muralles, torres, aljubs i altres estructures defensives. Tot i presentar un avanç estat de deteriorament, després de dècades sense intervencions de conservació, el pla director permetrà documentar el conjunt, estudiar-ne l'evolució històrica, analitzar-ne l'estat de conservació i definir les actuacions necessàries per a garantir-ne l'estabilitat i la recuperació, així com establir les bases per a la seva gestió, investigació i difusió a la ciutadania. L'alcalde Jordi Puig i regidor de Patrimoni també ha explicat que els treballs centrals s'han iniciat amb una primera visita de prospecció i reconeixement sobre el terreny, que servirà de base per als estudis posteriors i per a l'elaboració del document definitiu. Com dia abans, l'ajuda ascendeix a 9.829 euros i una aportació pròpia de 4.958. I seguim amb més coses. L'altre dia es presentava en roda de premsa en l'Ajuntament de Gandia el cicle Palau Audiovisual. Torna com cada estiu al Palau Ducal amb 9 pel·lícules internacionals d'autor. Ho presentaven Balbina Sendra com a regidora de Cultura, Estela Pellicer com a responsable de la programació del Palau Ducal i també Joan Fuster, que com saben és el tècnic de Cultura al Teatre Serrano. Anem a escoltar-los els tres.
5: per a presentar una de les iniciatives, una de les més veteranes, diria jo, i una de les més estimades, que és el Palau Audiovisual. El Palau Audiovisual, com sabeu, va néixer fa 11 anys com una iniciativa per a millorar i donar més qualitat, no?, a aquesta programació cultural de l'estiu, i en la que vinculàvem un poc i li donàvem contingut, no?, a la part del patrimoni, un patrimoni que ja té una funció, un patrimoni que ja té una programació, un patrimoni que es visita tots els dies al llarg de tot l'any, però que en estiu també es converteix en aquest centre cultural on es poden fer tantíssimes coses diferents, i entre elles el poder veure cine, bon cine d'autor, cine que està fora de tots els circuits com comercials, cine internacional, obres, nou obres, concretament són nou projeccions, nou obres, nou pel·lícules, que entre algunes d'elles venen d'Àsia, Europa, Oceania, Amèrica del Nord, és a dir, que cadascuna ve d'una part del món i, com sempre, prometent que van a passar un... Jo crec que un moment molt agradable en el Palau Ducal, i on es pot veure de diverses maneres i pot gaudir, no?, d'eixe cinema a la fresca.
6: Un projecte ja veterà i un projecte molt estimat, un poc per la singularitat que té i per un poc les característiques especials, tant pel contingut, en les pel·lícules, que són pel·lícules, com bé ha dit ella, d'autor, internacionals de molts països, i que un poc segueixen la línia de programació del Cinepot, per això li diguin també un dels noms que té, és el Cinepot Estiu. D'altra banda, la singularitat de l'espai, magnífic espai del Pati d'Armes del Palau dels Borja, i també la singularitat un poc del tipus de cadires, no? O sigui, estan les cadires normals que tenim en qualsevol cine, i les gandules, les hamaques, on la gent també pot disfrutar de les pel·lícules d'aquesta forma un poc singular o especial. A banda d'això, dir-vos, com sempre, totes les pel·lícules són en versió original subtitulada, començaran a les 10 de la nit, i ja en breu, a partir d'ací una estona, ja estaran un poc a la venda totes les entrades en el sistema habitual, que és Viva Ticket, i mitja hora abans de cada projecció, que és tots els dimecres de juliol i agost, en el Palau dels Borja. Dir-vos també, com us havia dit abans, que la venda d'entrades comença en el sistema habitual, que és Viva Ticket, i que mitja hora abans de cada projecció en el Palau, de cada dimecres, estarà a la venda en el propi Palau, en la pròpia taquilla, en l'entrada del Palau. Com us he dit abans també, el tipus de seients que n'hi ha són les cadires normals i les gandules o hamaques, i el preu són 5 euros en el cas de les gandules o hamaques i 3 euros en el cas de les cadires normals.
7: Bueno, pues jo, des del Palau Ducal de Borja, dir que per a nosaltres és un plaer continuar fent aquesta activitat, que ja s'ha convertit en un clàssic dels estius del Palau, que és una de les activitats que més la gent espera. Sempre que s'arriba estiu sempre es pregunten per el Palau Audiovisual, quan estaran les pel·lícules, tant de gent de Gandia com gent que ve a passar l'estiu o turistes. Vull dir, crec que tenim una diversificació de públic molt, molt interessant, i crec que també és una oportunitat per al Palau Ducal continuar acollint aquest tipus d'iniciatives i convertir el Pati d'Armes no només en un lloc obert on caben molts tipus d'activitats, com ja pugui ser el cine en aquest cas, com sopars, concerts, etc. I és una manera més de gaudir del Palau, i en aquest cas també de cinema de qualitat.
0: Más de uno. Del 18 de juny al 2 de juliol, l'Alqueria de la Contesa en festes. Viu la tradició, la música i la germanor en honor als nostres patrons. Sant Pere i Sant Pau, la Mare de Déu del Carme, el Crist de l'Empar, la Divina Aurora i Sant Lluís de Gonzaga ens esperen. I recordo, divertiste amb respecte per un poble lliure d'agressions. Un missatge de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Contesa.
8: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
2: sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa Desmens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa Desmens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96-284-2893. Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Nord sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.
9: Hay lugares que no se explican, se sienten. El sol en la piel, la arena bajo los pies, el Mediterráneo delante de ti y todo el ambiente de Duna Playa. Un espacio para desconectar, compartir y vivir el verano a otro ritmo. Duna Playa, en Playa de Daimús, donde el verano se queda un rato más.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno.

0: encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: Primera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.